0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Martina Codina Best Moment.
1: Tot ensenyar la pedra... No, ensenyar la mà no tirar la pedra?
2: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
1: Exacte.
3: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros...
1: Entres a un lot de llit nostre. Ja, ara ho explico per antena.
4: Un sorteig, no, dins el lot.
1: Fant de cafè, de iogurt natural i de natural, eh?
5: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social...
3: crítica social i no sé què més.
5: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, que se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
1: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per sencer.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: les filles contentes.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Primer va ser la Valentina i ara la Julieta, que també té la seva pròpia cançó, inclosa, per cert, dins l'últim disc de Joan Dausà. És la cançó que tanca el disc, la desena, i es diu Papi, posa-la al disc. Doncs Julieta l'ha posat al disc i espera't no sigui la cançó de l'estiu a casa nostra, a Catalunya. Espera't que com a mínim els ingredients bàsics s'ha de reconèixer que els té a Mama Duixa, per cert, col·laboració de luxe, amb la qual comencem nova horeta i nou matí de dissabte. Seguim amb l'Orin i això que es diu Tatu. Benvinguts a RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Plan Família, amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
7: 82.988. 8, 2, 9, 8, 8.
6: Sèrie...
7: 75075.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: fer sols.
1: Sopa de cabra, su i Mon DJ, nova versió del clàssic català Camins, somnis i promeses. I parlant de promeses, n'ha fet una, i força important, Ed Sheeran. En un concert recentment ha dit que quan acabi la gira no es retira, però que farà una pauseta llarga per dedicar-se a la seva família. Cosa que em sembla estupendo. Això es diu Safari.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Una mica tocats de l'ala.
3: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
2: Rec 105, la teva música.

no és dissabte sense Shakira. Així que aquí la tenim, la colombiana, no amb l'última, que és el Daidai, sinó amb la penúltima, que també va tenir força rebombori, el seu Zoo. Formava part de la pel·lícula Zootropolis 2. Família, pels amants de la música de Madonna, pels amants del pop, bàsicament, heu de saber que aquest proper divendres treu nou disc. I serà ja amb la tonteria el 15è, de la que molts consideren que és la reina del pop. Es dirà Confessions 2 i, de moment, ja coneixem aquesta amb Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 17, 25, 35, 39 i 41. I els sols, el 5 i el 9.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

Hi ha cançons que no m'expliquis com, però tenen com un punt refrescant, no sé què tenen, però en fi, amb els temps que corren, finals de juny, inicis de juliol, s'agraeixen. I una d'elles és aquest Sunroof de Nicky Jux. Vinga, amics, amigues, els barcelonins segurament ja ho sabeu perquè veureu que mitja Barcelona està empaparada amb notícies, amb imatges i també amb recordatoris que com et despistis se t'emporten la moto i el cotxe. El proper dissabte comença, arrenca el Tour de França i per primera vegada Le Grand Départ, la sortida des de Barcelona. I per la cita, els Doctor Prats han fet aquesta cançó que es diu Energia. Energia.

0: this horn?
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

El van descobrir amb l'Ordinary, ha tornat Alex Warren i ho ha tornat a fer per la porta gran amb això que es diu Fever Dream, èxit mundial i cançó que forma part de la teva música. Família, no sé si és el pas del temps que un es va fent més rondinaire, me n'adono, com el meu pare, com el meu avi. Però també et dic una cosa, que estic completament d'acord amb la següent afirmació. I és que com més viatjo, més me n'adono de la sort que tenim. I aquest missatge és el que ens transmet aquesta cançó dels Búhos i dels Catarres. Ens expliquen que això no és Miami, ni falta que en fa, la veritat.

0: addictiva, un ball fàcil, però divertit de fer, la veritat que sí. Amb aquests ingredients principals, el Sidherland han donat amb la tecla.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Un dels grans èxits de la primavera i, per què no, també de l'estiu, eh? Jo crec que continuarà sonant això que es diu Tu-tu-tu-ru, cançó amb la qual comencem nova hora. Salutacions de Víctor Huguet, són les 11 del matí, això és RAC 105 i el dissabte necessita cançons alegres, festives, estiuenques. I què hi ha més estiuenc que Nil Moliner, de seguida preparat, Omar Cambon. Aquí el tenim. Belong Together.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
3: Surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
4: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
8: Ha mort l'abeja Maya.
9: Què dius?
10: Sí, home. M'agradaria retre un sentit homenatge a aquesta vella, que era molt simpàtica.
8: No ha mort l'abeja Maya com a tal, sinó que ha mort la cantant.
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
11: Bona tarda al niño Sucari.
10: No fotis, que també s'han mort les muñeques de famosa.
8: Totes mortes.
12: Matina Codina, best moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

Mira que se n'han fet versions d'aquesta cançó mítica, de Sister Nancy, aquell Bam Bam de l'any 82. Aquesta és una de les darreres i l'ha fet Ugel. Novetat, per cert, eh? I una cançó que ja t'aviso que sonarà i moltíssim aquest estiu, especialment als festivals, un dels grans temes de l'electrònica d'aquest estiu que tot just comença. Es diu Jamaican Bam Bam i des d'aquest divendres ja forma part de la programació de RAC 105. I d'una novetat a tot el contrari, moment de viatjar al 2004 amb aquesta cançó que segur que recordes amb molta estima. Gwen Stefani, a RAC 105, amb això que es diu Rich Girl. Si jo fos rico, rica, ai, ai, ai.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Artemas, I like the way you kiss me. Doncs mira, saps el que m'agrada a mi? Aquella gent que li poses qualsevol cançó i malgrat no tingui absolutament ni idea de ballar, doncs te la balla, perquè al final el que compta és l'alegria, la il·lusió, passar una bona estona. Aquella gent, sí, una miqueta poca vergonya, però que sempre ens fa passar una bona estona. Doncs Naina i la Fúmiga reconeixen que ballar no seria precisament la seva gran virtut. Això es diu no sé ballar.

És la nova religió de Bibi Rexha, diu. La música. Doncs Bibi Rexha segurament no ets l'única que considera que la música és una religió a la seva vida. Doncs agafant un clàssic dels Faithless, aquell Insomnia, que per cert venen al Cruïlla, d'aquí poc més d'una setmana, el dia 8 comença el Cruïlla, al Parc del Fòrum, i entre altres artistes com Rigoberta Bandini, Garbage, Pixies, Halsey, doncs també hi seran els Faithless. Doncs va, ja que parlem de religió, a Palermo ha sortit un mural gegant de Rosalia. On apareix com una santa. Doncs pràcticament ho és, perquè ve del Madison Square Garden, de Pataro a Nova York. Quasi res.

Miley Cyrus, de Kid Laroi, plegats amb aquesta cançó que es diu Without You, amb la qual ens anem apropant a les 12 del migdia d'aquest dissabte. Doncs va, anem a pujar una mica les revolucions, tancarem l'hora a Mariana Grande i amb Zed, amb una cançó força més animada, més canyera, que es diu Break Free. Abans també, precisament, Sodens, el que ens porta David Guetta. De nou, el francès agafant aquell clàssic de ja fa un parell de dècades de Milky per fer aquest Just the Way You Are.

0: La teva música.
1: Amb Víctor Huguet.
2: És increïble la febre que hi ha per Aitana i per la seva gira, pel Cuarto Azul. La veritat, aquesta setmana ha estat a Avilés i la gent, hi havia gent que feia cua des de dos dies abans, des d'un parell de matinades abans. Increïble. Aquest és el Conexión. Sí,

Té un bon gruix de concerts, Emil Moliner, aquest estiu. Un parell d'ells a Catalunya, a la Bisbal d'Empordà, Empordà Music Festival, el 25 de juliol, i el 2 d'agost a Cunit, el Cunit Music Festival, per si us fa gràcia veure-la en directe, cosa que us recomano enormement. Va, apunteu aquest nom. Nova promesa de RAC 105, australià. Josh Fawash ha fet un remix brutal del tema de Madonna, Like a Prayer.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
1: Quiere volar.
4: Carlos sigue.
1: ¿Qué?
4: Bueno, comentarte que
1: Jorge quiere volar.
5: Quiere volar.
1: M'agrada molt el quiere volar, la gent comença que quiere volar, quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: RAC 105.
8: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
9: Hi, this is Jenny.
6: No podràs canviar d'emissora.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Born with a Broken Heart, Damiano David, i la que va ser la primera cançó amb la qual es presentava al món en solitari, després del seu pas pels Maneskin. En canvi, ells no van mai en solitari, sempre són dos. Són un tàndem, són una parella i molt estimada a casa nostra. Des de Mataró han tornat els Detallets, presenten aquest èxit de cara a l'estiu. I jo la veritat que la trobo xulíssima. Us la presentem, novetat RAC 105, es diu Era Això. Perduts

0: que vindran.
1: La revetlla de Sant Joan sempre és un dia marcat al calendari, però també especialment a nivell musical. No només per la festa, per la revetlla, pels petards, sinó perquè molts artistes, també catalans, acostumen a publicar la seva cançó de l'estiu una setmaneta abans, una setmaneta després de la revetlla, i ho han fet els Catarres, amb això que deixem enrere i que es diu Diumenge sense drama. També ho ha fet Alfred García, Vine'm a buscar. De seguida sona, per cert, abans un clàssic d'Adele, Rolling in the Deep. Sona aquí, a RAC 105.

0: de les primeres de Shakira, recuperant aquell Hips Don't Lie. Déu-n'hi-do, si ha passat temps, més de dues dècades d'aquesta cançó, i encara et diria que segurament és una de les més estimades. No sé què en penses. Seguim, camí de la una del migdia d'aquest dissabte, ara amb Aitana i aquest grandíssim hit, Superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial.
2: Amb respecte al senyor Gran.
1: Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclon, clinclon, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
2: Ostres, fa gràcia, tampoc això. Joder.
1: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
3: Molt bona.
1: I la fruita confitada per el lideratge de la pitjor cosa del 2026 aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
2: Això sí que no. Has tocat un límit que aquest sí que ja no els límits del món els has passat amb la de la feta confitada. Ja.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Amb la cançó de Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi, posa-la al disc.
1: La teva música...
2: amb Víctor Huguet.
0: Que és el que li va demanar la seva filla, la Julieta. Dient-li, home, la Valentina, la meva germana, ja té una cançó. I què passa amb mi? Doncs mira, t'ha fet una cançó, Julieta, i espera't perquè podria ser la cançó de l'estiu, qui sap. Amb Mama Duixa, va, papi, posa-la al disc, que és la una... I amb tu fins les dues t'acompanyo una horeta més. Salutacions d'Electro Huguet, ara amb Dua Lipa, i això que de ben segur coneixes. Love Again. Love Again.

grans premis RAC 105 de la temporada, el de millor artista i el de millor cançó per Tu Cuerpo en Braille. I tot amb aquesta alegria i amb aquest somriure, que és increïble, però mai ho perd, mai ho perd. I que duri, Nil Moliner. Doncs va, seguim ara amb David Guetta, ho ha petat a França, amb un concert a un estadi a l'Estat de France, amb més de 80.000 persones per punxar cançons com aquest I Don't Wanna Wait.

0: pots deixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu, a RAC 105.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Damiano David, un cop més, serà amb Tyler i amb Nile Rodgers. Això es diu Talk to Me. I dona pas a la que podria ser, per què no, la cançó de l'estiu a Catalunya. Ja us he dit abans, que sempre per Sant Joan, per aquestes dates, els artistes acostumen a presentar la seva cançó de l'estiu. Doncs els Buhos ho han fet. I a més amb Banda Neon i Mon DJ a la producció. Ja de fons, novetat RAC 105, es diu El Ventilador. Aviam què et sembla.

Encara no he vist la pel·lícula, la tinc pendent, Toy Story 5, però sí, ja conec i de sobres la cançó de Taylor Swift, que forma part de la banda sonora I Knew It, I Knew You. La Mar Puga va sortir encantadíssima i enamorada de la pel·lícula, de Toy Story 5. Va fer un reportatge excel·lent que us convido a recuperar, la veritat, a RAC105.cat al Matina Codina. Un petó per la Mar, home, que va fer un reportatge absolutament increïble amb unes declaracions estel·lars. Vinga, per estel·lar això, una mica de So Remember pel dissabte, Alexandra Stan, Mr. Saxobit.

0: tots coneixem alguna perla i jo en tinc una al davant, mira.
1: La teva música.
2: Amb Héctor Huguet.
0: Sí, no riguis, no riguis. L'Arnau Mulet, ell s'hi posa a partir de les dues, m'agafa el relleu i us acompanya fins les 5 de la tarda. La perla, Rosalia, i us dic adeu amb Aitana Formentera. Per cert, no us dic adeu, us dic fins ara, que a les 9 tornem amb una nova edició del Ritme de la Nit, el programa Dance i Remember pels amants de les cançons immortals. Fins ara!

0: És una de les noves propostes d'Olivia Rodrigo i es diu Drop Dead, sonant a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: I boníssima manera de començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, eh? Dissabte al migdia, dissabte de grans èxits que no fallaran i que, escolta'm, anirem encadenant un rere l'altre, com per exemple el que arriba ara mateix de Karol G. Un gran èxit de fa un parell d'estius. RAC 105. Es diu Si antes te hubiera conocido. ¡Fuego!

0: Rito Música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Aviam aquest botó.
17: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
18: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
19: Ostres! De cop som als 2000.
17: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
19: Això és brutal.
17: Màxima potència.
19: Els 80.
17: I com has dit que es diu aquesta màquina?
19: El ritme de la nit, de RAC 105.
17: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
14: El ritme de la nit.
20: Només a RAC 105.
14: La teva música.

caloreta, brilla el sol, estem ja a estiu i a RAC 105 sempre a l'estiu ens ve de gust recuperar clàssics que han sonat durant tota la història, eh? I aquest Summer Love de David Tabaré és un d'ells, però evidentment també ens agraden les novetats. I atenció perquè n'arriba una d'un company de la casa, de l'Enric Font. Versionant el clàssic Breathless.

Coldplay, We Pray. A veure, s'han ajuntat ni més ni menys que l'Eire Martínez, de ex de l'Oreja de Van Gogh, amb el Guillem de Búhos. Ja han fet una cançó espectacular que es diu No hi ha pla B. Ella ben basca i cantant en un català perfecte que sembla de Girona. Tu, mira,

0: Versionant un clàssic de Gautier. És ni més ni menys que Dolci amb el seu Anxiety. A veure, res d'ansietat aquí, només bon rotllo.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: I bon ritme de les mans de Bruno Mars ara mateix amb aquesta cançó que jo crec que és la més moguda del nou disc, que es diu Dir Romàntic. La cançó és I Just Might. Ritme

Waka Waka va ser una autèntica bestiesa, un abans i un després de la música, doncs, pel que fa als himnes oficials del Mundial. Però aquesta, escolta, va pel camí. És la Shakira amb el seu meravellós Dai Dai sonant aquí a RAC 105. Sempre acompanyant-te amb grans èxits i ara abaixem una mica les revolucions i ho fem amb aquesta meravellosa col·laboració de Lady Gaga i Beyoncé.

Camins, somnis i promeses. Així es diu la nova proposta, la nova col·laboració entre Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. Qui ho havia d'anar a dir que faria una versió electrònica d'aquest clàssicot? La teva música amb Arnau Mulet. Doncs ho han fet, i no només això, sinó que ho estan patant amb aquest gran himne que sona no només a ràdio, sinó també a discoteques. A veure, més que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, i ara és el torn d'Aitana. No sabem exactament què li va passar un 6 de febrer, però ens ho podem imaginar. La cançó parla d'un desamor, eh? 6 de febrero, a RAC 105.

0: tipa música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: La teva música.

Doncs aquesta és Olivia Dean amb aquesta meravellosa cançó que es diu Men I Need. I amb ella que continuem acompanyant-te, les versions estan molt de moda i ho demostren cançons com aquesta de Madonna, que ha tornat a tenir una tercera o quarta vida a Instagram i a TikTok amb això. Josh Fawaz, Like a Prayer.

Doncs aquí Ariana Grande deixant clar que li és completament igual el que pensin d'ella, perquè, ai, que està ple de titulars dient coses meves. Doncs és veritat, i què? Què passa? Jo seguiré fent la meva vida i seré la mar de feliç, clar que sí. La cançó es diu Yes, Ends, filosofia de vida. I ara Imagine Dragons, amb aquesta contundència i aquest Enemy.

0: poder gaudir de la seva presència, el seu saber fer, la seva veu, el seu talent al Clotilde Fest 2026 el dijous passat al Palau Robert.
1: Arnau Mulet
2: a RAC 105.
0: I va ser un concert d'escàndol, eh? El seu i el de Naina. Va, continuem avançant i ho fem ara amb aquest classicot en majúscules que coneixes de sobres i que es diu Crying at the Discotheque aquí, a RAC 105.

0: quantes cançons que es postulen clarament per ser la cançó de l'estiu en català, i aquesta n'és una.
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: Anirem veient què passa, però a tothom li agrada molt aquest Papi posa'l al disc de Joan Dausà i també de Mama Duixa. A més que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. RAC 105, la teva música. Aquí no parem mai de disparar grans èxits, com aquest de Harry Styles. RAC 105. Això es diu Acid Wash.

0: Tanta música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Avui, un golaç amb el 15% de descompte en tots els televisors Hisense. Vàlid als hipermercats i Carrefour.es. Només del 25 al 28 de juny.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Matina Codina Best Moments.
6: Mèxic ja està classificada.
7: Bravo.
6: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, un senyor amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
7: Sí.
6: I l'acabaran mantejant.
8: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
9: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
6: Quiere volar. ¿Qué?
9: Quiere
6: volar. M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
7: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

aquestes setmanes que hi ha un festiu al mig són molt rares, eh? De fet, és dissabte, no ho sembla, però sí. És dissabte al migdia, sona RAC 105 a la ràdio, sona bona música i jo crec que això és un molt bon tàndem. Per què t'ho dic, això? Doncs perquè arriben els tiets. RAC 105.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: És d'aquells noms que potser no el tenies al radar, però que a partir d'ara crec que l'has de tenir molt ben localitzat. Es diu Soc un bohemio i ens fa coses tan meravelloses com aquesta cançó que porta per nom Un dia qualsevol d'agost.
1: Arnau Mulet, a RAC 105.
0: Va, i continuem avançant. De seguida, Dràcula, la cançó de Tame Impala. Però abans, Karol G, amb Tiesto i aquest Contigo.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Uau, quina energia, Jessie J i Mariana Grande. I aquest Bang Bang, que dona pas a una cançó que és un baladot, que jo crec que és la balada del moment. Forma part del darrer treball de Bruno Mars i es diu Risk It All.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

Love Runs Out és ni més ni menys que One Republic. A veure, que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arna Mulet, gràcies per triar-nos. De seguida s'hi posa l'Enric Font, per tant, ni se t'acudeixi tocar el dial. I jo crec que ve carregat d'èxits i també, mira, per què no, pot ser que porti flors, com la Miley Cyrus.

0: És una d'aquelles grans propostes que ens porta Rosalía. És aquesta relíquia que, a més, trobem en el seu últim àlbum, el Lux. Déu-n'hi-do, pell de gallina. Oh.
1: Amb Enric Font.
0: Vinga, va, refrescant-te la tarda del dissabte, també des d'aquí, des de RAC 105, evidentment, amb un servidor d'Enric Font. Uns minuts de les 5, tenim moltes per tu, ja ho saps, com sempre, que no falti. Sí. En una estoneta, Taylor Swift amb el seu Opalite. Abans ens quedarem amb una d'aquelles tendres que ens porta l'Alfred García, als teus ulls.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
7: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: La teva música.

Hugh Hell, una altra d'aquestes cançons que ho està patant moltíssim, sobretot a les festes. Aquest estiu ballarem molt aquest Jamaican, Bam Bam. És una de les que ens carrega piles i, evidentment, aquest dissabte tampoc podia faltar acompanyant aquí amb la teva música, que mola. Nyanyinyo, nyanyinyo. Ole. Vinga, va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font. Atenció, perquè de seguida el so amb la seva guitarra, Alex Warren, que no la deixa mai, la guitarra. Jo crec que va al lavabo i amb la guitarra, també. Al llit, també amb la guitarra. Ens portarà el seu Ordinary. Abans, mira. Una de les ben divertides que ens porta Meghan Trainor. Sí.

una de les bones delícies musicals que ens portava Cyril, de fet versionant aquest tema mític, eh? Stumbling. I de nou, que la gaudim junts plegats aquí a RAC 105, la teva música, sí? Què, passant caloreta, eh? Nosaltres, mira, intentem refrescar amb música, que és una mica un concepte trambòlico, com diria un amic meu. Però bé, aquí estem, al peu del canó, clar que sí. Amb bones referències, com per exemple aquesta de Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

m'encanta el gran treball que ens portava Dua Lipa amb aquest Houdini, una de les també referències que ens venia a gust aquest dissabte, com sempre aquí amb la teva música. Tanto perquè anem amb una de les novetats de la setmana, i això sonarà moltíssim aquest estiu, la nova de Banda Neon amb els Búhos i Mon DJ, s'anomena El Ventilador. Va!

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

Déu-n'hi-do, eh? Com ho van petar tant la Naina com Max Navarro. Sí, estem parlant del dijous. El Clotilde Fest amb Raxen 5, allà al jardí del Palau Robert, ens van posar la pell de gallina amb temes com aquest, eh? Estrelles, amb Max, que està que no para. Sí, sí, sí, sí. Vinga, va, que seguim amb moltes salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè en una estoneta per aquí... Mira, recuperarem l'essència de Sergio Méndez, al costat dels Purple Eyed Peas, amb aquell Mais que nada. Ja veuràs com ballarem. Abans, la nova de Taylor Swift. La proposta que, a més, forma part de la banda sonora de Toy Story 5.

0: és com un vals, no? Que ens motiva sempre que l'escoltem i que, a més, està triomfant arreu del planeta. És a Rosalia que ens porta aquesta perla, que de nou la fem sonar, evidentment, a RAC 105. Va, fot-li, fot-li.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, va, refrescant-te aquesta tarda de dissabte, quan passen ja uns minutets a les 6. Seguim amb moltes. Ja saps que això és un no parar. De seguida, la proposta de Nil Moliner amb Libertat. Abans ens quedarem amb una potent a càrrec de Lady Gaga. Segur que ja saps quina és, no? Va, anem a fer una mica de màgia, eh? Abracadabra. Abracadabra.

0: Molta música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: Si vols ser la compra bé, a
7: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.

perquè una d'aquelles cançons que sempre ve de gust escoltar-la perquè et dona gresca, una mica de xerinola, tot això que sempre ens agrada repartir des de la teva música. Un servidor, l'Enric Font, acompanyant amb temes com aquest dels Stay Homes. Sí, el seu Here to Play. Referències que ens posen del revés, també el Weekend aquí a tope, eh? Sí. I que no falti, escolta. Anem a repassar coses que de seguida farem sonar, perquè en res la companyia de Camila Cabello i Ed Sheeran amb el seu Bam Bam. Abans, que et sembla si recuperem un clàssic a càrrec de Madonna? Sí, això sí, la versió de Josh Fawad, així com més potent. És aquesta, Like a Prayer.

Sí, és que és una d'aquestes de bon rotllo que ens encanta escoltar-la i, a més, que és una bona filosofia de vida. És el treball que ens porten els Figaflauas, solucions i no problemes. Clar que sí, és el que jo vull també. Escolta, sí, a tope. Vinga, va. Seguim amb moltes més. Sempre un plaer acompanyar-te, evidentment. I al tanto, perquè ja tenim preparada per aquí a Gracie Abrams amb una ben dolceta anomenada That's So True. Abans, una d'aquelles que carrega piles, però a tope, ja veuràs.

Una altra de les bones engrescadores per la tarda del dissabte és la que ens porten els Catarres. Diumenge, sense drama, però no ni diumenge ni cap dia de la setmana, evidentment. I menys aquí, escoltant RAC 105. Olé, tu! Vinga, va, que seguim moltes més. Salutacions a l'Enric Font. Atenció, perquè en una estoneta la nova de Dani Sisix amb que s'aturi el temps abans. Mira, no s'aturarà perquè tenim temes com aquest de Gala.

tot un èxit, i a més, amb aquest so tan elegant que ens porta sempre Dua Lipa, la britànica, amb temes com aquest Levitating, que sempre ve de gust. Amb unes bones ballaruques aquí a RAC 105, amb la teva música. Va, pocs minuts per les 7 de la tarda, seguim amb moltes més avui dissabte. I com sempre, un plaer acompanyar-te, facis el que facis. Soc l'Enric Fonsi. Va, que arriba per aquí Miley Cyrus recuperant el seu End of the World.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: Sí, tu, escolta, no dissimulis perquè la vas cantant, eh? Julieta, Julieta, la samarreta. Ah, que sí, si és que s'enganxa molt. El so d'en Joan Dausà ho estem flipant, eh? Al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Vinga! Uns minuts de les 7 de la tarda. Encara tenim moltíssimes per repassar, evidentment, amb aquesta calor, però nosaltres intentem refrescar, si més no, psicològicament, perquè d'una altra manera és complicat a la ràdio. Va, que arriba Rosalía amb el seu despitxar.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Mèxic ja està classificada.
2: Bravo.
1: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
1: I l'acabaran mantejant.
3: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
4: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
1: Quiere volar. ¿Qué? Molt el quiere volar, la gent pensa que quiere volar, quiere volar.
2: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: Aviam aquest botó.
6: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
7: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
5: Ostres, de cop som als 2000.
6: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
5: Això és brutal.
6: Màxima potència.
5: Els 80.
6: I com has dit que es diu aquesta màquina?
5: El ritme de la nit, de RAC 105.
8: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
5: El ritme de la nit.
8: Només a RAC 105.

0: una altra d'aquelles rítmiques a càrrec de Lady Gaga,
1: anomenada The Dead Dance. Mira, ens fa ballar sempre.
0: Va, que seguim amb moltes. Què tal, com ho portes? Vinga! Comenta-ho, si vols, a través de les xarxes, ja saps, @RackSensing. El meu personal també ho pot fer servir. Va, que en una estoneta per aquí, la proposta de Camila Cabello, anem a recuperar el seu Havana, entre d'altres. Una de bon rotllo amb Milky, al costat de David Guetta, Just the way you are. Aquesta la canto. Bé, les canto totes. Avant, una de les cançons del moment amb el Sutherland, com ho peten, tu-tu-turú.

sí, és que ja ho diu el nom, eh? Bailoteo, uns bons bailoteos que fem sempre que sona, almenys aquí a RAC 105. El gran treball dels tiets, que de tant en tant també ens agrada repassar, evidentment amb la teva música. Què, com ho portes? Va, salutacions a Enric Font. I per ballar també tenim a Marcos amb K, que triomfa amb el seu festuc. Tu qui

0: que bonic. Un altre d'aquestes que ens enamora cada 2x3 aquí a RAC 105 i a més la demaneu ben sovint al Ja Tardes. El so de Bruno Mars i el seu Risky Tall. Oh my goodness.
1: Que mola que sí.
0: En pocs minuts arribarem a les 8. Seguim amb més. Ja tarda, ja vespre del dissabte. I al tanto perquè, mira, si tenies ganes de ballar, jo crec que ho aconseguirem tots junts amb el so dels Figaflaues. Mira! Anem a recuperar el seu mossego.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Tot ensenyar la pedra. No, ensenyar la mà no. I no tirar la pedra?
2: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
1: Exacte.
3: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros.
1: Sí. Entres a un lot de llet nostre. Ja, ara ho explico per antena.
4: Un sorteig, no, dins el lot.
1: La fan de cafè, de iogurt natural i de natural, eh?
5: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista, que no recordo el nom, però molt un missatge, crítica social, no sé què més.
3: Entretenir, crítica social i no sé què més.
5: Jo vaig pujar un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però te has bebido el caldo, ya.
6: O sea... que dice que saquem la pistola...
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: prova, de debò, que encara no ho entenc, eh? No sé com s'ho fa, perquè s'enganxen totes, absolutament totes les cançons de l'Aitana, i aquesta no és menys, és una de les més recents. Connexió psíquica és el que deu fer perquè s'enganxi.
1: Amb Enric Font.
0: Vinga, que amb això que comencem a l'última horeta juntets, com sempre acompanyant-te, sí, un servidor, l'Enric Font. Hola! Els minuts a les 8, al tanto, perquè, mira, moment del barret de cowboy per ballar el so de Beyoncé.

0: take it to the flow now.
1: Escoltes la banda sonora de l'estiu.
2: La pel·lícula ja és cosa teva.
1: RAC 105. L'estiu sona aquí.

Tribal, que està tan de moda i que està triomfant a les pistes de ball a càrrec de Hugel. És el Jamaican. Bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Què, tu també l'has ballat? Sí, home. Seguim amb moltes més salutacions d'Enric Font, al tanto, perquè en una estoneta tenim a Taylor Swift, també, mira, a Mamaduixa, o Alex Warren. Abans ens quedarem amb el so ja mític a càrrec d'Ed Sheeran i Justin Bieber.

Una de les cançons que, mira, t'havia avançat, eh? Jo no t'enganyo mai. El so d'Alex Warren amb el seu Fever Dream. Yo, yeah! Mira, banyes amunt. Així anem, així anem. Bé, que seguim amb moltes salutacions d'Enric Font. Atenció! Preparat per aquí ja la proposta dels Búhos amb Lady Martínez. No hi ha pla B. Abans, una ben potent de Dua Lipa.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Kate Bash, amb aquesta dels 80, que ha tornat a ressorgir gràcies a sèries com Stranger Things. Running Up the Hill. Va, que seguim amb més aquí, recensint la teva música, amb temes també que opeten actualment, com el so de Tame Impala amb la Jenny. Dràcula.

0: Ole! És la nova que ens porten els tiets. Tanto perquè tornen a la càrrega amb això. Sí, era això, era això.
1: Amb Enric Font.
0: Amb aquesta que jo toco el 2, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, però demà hi torno. A partir de les dues estarem aquí, al peu del canó. Últim diumenge, tu. Ai, ai, ai. Va, que marxarem amb una ben xula estiuenca, però recorda que de seguida l'Héctor Huguet amb bon rotllet i el ritme de la nit. Apa-la i xau! Aquí.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Dame tu amor. Doncs no la van ballar, aquesta cançoneta, eh? L'any 2003, per favor. Ho recordo com si fos ahir. És que, clar, també tinc el record molt viu, perquè en aquella època a mi em feia gràcia una noia que es deia Júlia. Ui, ui, ui. Sí, sí, bueno, que es deia i que es diu. En fi, quins records. Explica'm més, Héctor. No penso dir res més. Tafaners, que sou uns tafaners. No, home, no. El que sí que us diré és que comença un nou programa. Són les 9 de la nit. És dissabte, així que, primer de tot, salutacions. Aquí, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet, per acompanyar-vos fins les 12 amb les millors cançons de tots els temps. Sí, sí.
1: És el ritme de la nit.
0: I, a més, sempre que podem, intentem posar cançons que portin un bon rotllo brutal. I jo crec que aquesta me'l porta a mi, te'l porta a tu i li porta bon rotllo al 99,9% segurament de gent del planeta. Bob Sinclair de fons va per posar-li una mica d'alegria aquesta nit de dissabte a través de RAC 105 amb el Love Generation.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Barbra Streisand.
1: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: El ritme de la nit.

0: s'ha de dir que de nivell musical en aquest programa n'hi ha una mica.
1: Aquí hay nivel.
0: Doncs sí, quina raó tens, Rapture, per donar pas ara a Byron Stingley. A veure qui recorda aquesta cançó, You Make Me Feel. Altra cosa més complicada és cantar-la bé, ja t'ho dic.

0: o van fer una sessió especial amb l'emissora germana, amb RAC1, i clar, van posar cançons 100% de Revetlla.
1: El ritme de la nit, a Víctor Huguet.
0: I de les clàssiques, doncs evidentment, sempre hi és aquesta. De fons va, per posar-li alegria de nou al cap de setmana, Pitbull es presenta i Cristina Aguilera plegats per fer això que es diu Feel This Moment. Home, de Revetlla, petardera, petardera, eh?

Britney Spears no hi serà, pel que sigui, però sí que hi seran els The Sound Lovers. Què m'estàs dient? Doncs va, t'explico, apunta't, eh? Que segurament si t'agrada la música dels 90, això t'interessa. Sons del món, després de l'exitàs brutal que va tenir l'any passat l'edició, tornen a apostar per Bojos pels 90. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics de la dècada dels 90, dissabte 26 de juliol a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco i Marcos Peón, com l'any passat, per punxar-te tots els hits i amb una actuació més que especial. Com et dic, els Disown Lovers allà seran a Roses. Per cantar-nos, per exemple, el Walking o el Surrender. En fi, jo de tu no m'ho perdria. L'espai, a més, disposarà d'una oferta gastronòmica excel·lent amb productes gourmet de qualitat, food trucks, barra de còctel, cerveseta i molta música. Tota la info a sonsdelmón.cat, sonsdelmón.cat. Tornen Bojos pels 90 a la Ciutadella de Roses perquè tota la gent que valori cançons com aquesta s'uneixi i gaudeixi plegada.

0: al ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.
2: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: setmanes vaig veure un vídeo a internet, a Instagram, crec que va ser, on li preguntaven a la gent jove qui és més important o més bo. I preguntaven, Freddie Mercury o Bad Bunny? I et pots creure que la gent deia Bad Bunny?
1: Prou!
0: Prou! Aquí no, aquí sempre fidels a Freddie Mercury. I a Queen, Another One Bites the Dust, amb el remix de Miami Project. Així comencem nova horeta, són les 10 de la nit i això si t'acabes de connectar i estàs més perdut que un pop en un garatge, t'aviso que és el ritme de la nit, vale? El programa Dance i Remember de RAC 105, quan comencem nova horeta, encara en queden dues, fins les 12 plegats i des de l'altra banda l'Héctor Huguet per molestar-te una miqueta.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
0: I per presentar-te cançons com aquesta. Era l'any 2000 i una cançó que comença amb un principi amb una veu robòtica que segurament et deixa força indiferent, una mica fred, i dius, bueno, i ara què? Doncs ara què? Ara s'anima. Let it be the night.

0: Així es diu, Searching for the Golden Eye, buscant l'ull daurat al ritme de Motivate i de Kim Mazel des de la temporadeta 1995, que l'hem recuperat. Quan t'explico, no sé si t'interessa, segurament no, però vaja, jo t'ho explico. I és que, no sé vosaltres, però és que no paro de tenir casaments, tu. És una cosa un rere l'altre. Segurament és per l'edat, eh? No ho dubto. Però vaja, la setmana passada vaig tenir un casament d'una parella, d'un amic molt, molt proper, a qui aprofito per donar-li una abraçada i un petonarro a l'Andreu i a la Clara, que es van casar. Doncs et pots creure que són els millors perquè van entrar al sopar amb aquesta cançó?
1: És el ritme de la nit.
0: Tots asseguts i comença a sonar el bo de Martin Solveig. Increïble, doncs va, des d'aquí li envio un petó a l'Andreu i a la Clara. Això es diu Hello! Hello!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Aviam, un moment, parem les màquines. M'estàs dient que ja han passat 21 anys d'aquesta cançó? Però això què vol dir? A veure...
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Però com pot ser? En fi, Every Time We Touch de la grandíssima Cascada. De fons, va, canvi de registre, un himne del house, Armand Van Helden, i això que es diu You Don't Know Me, al ritme de la nit.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12,
1: continues sense poder canviar d'emissora.
0: El ritme de la nit.
2: Brutal. Absolutament brutal.

0: Pom, pom, Paul Johnson, Get Down. Ai, sí, sí, que porto bones notícies. Diràs allò de m'emociono.
1: M'emociono.
0: I és que després de l'èxit de l'edició de l'any passat va ser un autèntic espectacle, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Apunta la data, 26 de juliol, d'aquí aproximadament un mes, a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco i Marcos Peón, com l'any passat en cabina, amb tots els èxits i amb una actuació molt especial, la d'aquesta gent, mira. Nobody loves me. Oh no. La la la la la la la. Efectivament, els The Sound Lovers també seran a Roses, a la Ciutadella de Roses, el 26 de juliol, a Bojos pels 90, amb el directe dels italians. I, a més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica brutal, amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctels, que bé, tu, i cerveseta que mai falti. I, sobretot, molta música, això sempre. Tota la informació a sonsdelmón.cat. A Ciutadella de Roses, 26 de juliol, Sons del Món, amb Bojos pels 90. No t'ho perdis, sonaran clàssics, com per exemple aquest Chase the Sun.

0: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.
2: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
4: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 68.247, 68247, de la sèrie 1001.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: el temps i acaben convertint-se en grans clàssics. Qui ens ho hagués dit l'any 2000? Però sí, així ha estat, amb això que es diu Sky de Sonic. Doncs un dels molts exemples del que va aquest programa. Totes les cançons immortals.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona el ritme de la nit.
0: I de fet aquesta, que ja tenim per aquí de fons per començar nova hora, és una unió de dues cançons immortals. Whitney Houston, How Will I Know, i els U2, With or Without You. Les van ajuntar i va sorgir aquesta meravella.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Només dono petons quan el sol no brilla, has vist tu? Amb condicions, ve el contracte. I only kiss when the sun don't shine, diuen els Venga Boys. Mira, com Jennifer López amb les seves parelles, has vist? Ai, ai, ai, ai. És de nit, així que, per tant, donem llum verda als petons, val? I també donem llum verda a clàssics com aquest del so Italo, de Fons, Gigi D'Agostino, amb un tema que segurament no cal ni presentar. De nou, a RAC 105, el ritme de la nit, el gran i inigualable, l'amor, tu jurs, som-hi!

Aquesta i moltes més les cantarem plegats el 26 de juliol. Vaja, si us apunteu, que jo espero que sí. I és que Sons del Món torna a portar Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada de les nostres vides. El 26 de juliol, apunta't la data, a Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco, Marcos Peón, i amb una actuació més que especial. La dels The Sound Lovers. Sí, sí. Ganes, de veure els italians en directe després de tants anys per cantar el Walking, el Surrender i tantes altres. A més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica brutal amb productes gourmet de proximitat, amb food trucks, barra de còctels, cerveseta, molta música i molta diversió. Vols més informació? Ben fàcil. Tota la info a sonsdelmón.cat. Sonsdelmón.cat. Moltes ganes, 26 de juliol, en poc més d'un mes. Bueno, no, en un mes, exactament, pràcticament. A Roses, Bojos pels 90, per gaudir plegats de grans himnes com aquest d'Eric Price. Es diu Call on Me, l'escoltes aquí, al ritme de la nit. A pujar el volum, va!

Alexia i el seu Me and You. Tu i jo el que hem de fer és acomiadar-nos. Oh. Sí. Una llàstima, però arribem a les 12, així que és hora de tancar el programa. Tanquem el ritme de la nit, però ho fem amb una cançó molt xula i molt simpàtica. Va significar el debut musical de Cigala i es diu Easy Love. Salutacions de l'Huguet.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.